Miu Pi, de Gian Fontana. Sin vince sen de via, sin fons e sin glaces, ter ligen spirlegria, carina matta mia, il fiug de tes ils ners. Las flures, las pli fines, aieu purtau dels auls, las ties nialas brines orna cun las branzines, cum mes gevischs, si cauls. Eu asce ti cap orger, ti viala, miu ciupi. El secca senza incorger, mo els vents pon maina storger, l'amur el cor a mi.